0: Ζου.
1: Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Rosu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Rosso, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

from I&I to everyone.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
2: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
6: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Si quan penses en reformes et sona així...
6: Obres, obres, obres!
5: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
7: Del 10 al 18 de juliol, prepara per viure Jesús com mai.
8: Actes i festa per a grans i petits.
7: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
8: Tota la programació a jesús.cat.
7: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
3: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
5: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
6: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Molt bon dia, són 5 exactament a les 6, 5 en punt. Els minuts que passen a les 8 del matí. Avui és dilluns, és 13 de juliol de 2026 i aquí estem nosaltres per començar el dia amb tu fent-te companyia i desitjant pues, que al mateix temps aquesta companyia sigui recíproca. I també s'acompanyes tu durant este ratet almenys i bueno, després durant tot el dia que et quedaràs en la millor música, però bueno, a partir d'ara mateix almenys. Mira, avui al De Bon Matí, pues, diverses coses, perquè avui ens culturitzarem, perquè parlarem d'un llibre, que és el llibre que ha escrit Manel Montañés. Això serà d'aquí un rato. Avui també tindrem amb nosaltres, com que és dilluns, a Eloi Cosso per saber què passarà amb el temps aquests dies, que sembla, si no m'equivoco, que ve una tercera onada de calor, però no ho he dit jo. I també pues, ens posarem al dia, ho farem amb una ullada als titulars en portada i també amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. Tot això amb la millor música, bueno, els ingredients magnífics per passar este ratet. També tindrem, per cert, la cançó en català del dia. I tot això serà fins les 9 i mitja, així que fortíssima abraçada que t'envio a través de les ones. Si estàs de vacances, a disfrutar-les, si no, pues, a disfrutar del dia. I res, que comença ara sí, el De Bon Matí.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Napoleó Bonaparte deia que la victòria és sempre de la persona més perseverant.
0: De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: I per a començar aquest dilluns, amb energia, escoltem a Agnès. La cançó es diu Release Me.

0: Manresa.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: I 13 minuts passen de les 8 del matí. Anem a fer una ullada als titulars en portada d'avui dilluns, dia 13 de juliol. Comencem amb el periòdico. Diu: la calor porta les empreses a avançar horaris i refrigerar fàbriques. Alguns sectors suspenen la feina a la tarda i instauren torns rotatoris per a les posicions més exposades. Les negociacions per modificar la feina agrària estan encallades des de fa ja un any. Almeria ferida, diu el titular. La Junta dona per estabilitzat l'incendi de Los Gallardos després de cremar 7.000 hectàrees. La mort d'una dona hospitalitzada eleva a 13 les víctimes. El robatori es cau en un 40% en el transport públic de Barcelona per la pressió policial. Els Mossos centren la seva activitat a desarticular bandes especialitzades de carteristes. Puigdemont redueix la seva activitat pendent de l'aval de la Unió Europea i Espanya es garanteix un subministrament massiu de gas durant 15 anys. A la portada de La Vanguardia diu: els impostos a Espanya frenen la inversió de l'estalvi de les llars. L'elevada fiscalitat del 22,3%, 8 punts més alta que l'europea, bloqueja el bilió d'euros que els espanyols tenen en comptes de baixa rendibilitat. El foc ja ha cremat gairebé el triple d'hectàrees que el 2025 en aquesta època. Els incendis han calcinat aquest any 57.750 hectàrees de la superfície forestal a Espanya, un 34% més de la mitjana de l'últim decenni. Els governs espanyol i francès titllen de racista un comentari de Rajoy, i és que l'expresident va dir que la selecció gala de futbol era jugar sense francesos. Més coses, perquè també es parla sobre els premis Ídolo, els premis aquests d'influencers, que diu que deixen Madrid i es muden a Barcelona. I un parell de punts esportius sobre una entrevista que ha concedit a La Vanguardia Miquel Oyarzabal, jugador de la selecció espanyola, que posa una de les seves declaracions, que diu que transmet calma als joves perquè no es posin encara més pressió. També parla de tennis, que és Sinner remunta i guanya el seu segon Wimbledon. Anem ara per la portada del diari Ara. Diu: l'Iran tanca Hormuz arran de l'escalada bèl·lica amb els Estats Units. Washington bombardeja fins a 140 objectius militars en resposta a la intercepció d'un vaixell xipriota. Teheran ataca infraestructures nord-americanes en tots els països del Golf, excepte Aràbia Saudita. Un altre tema, es parla sobre els incendis. Diu: amb l'incendi d'Almeria estabilitzat, els veïns del poble més afectats tornen a casa. Les víctimes mortals pugen a 13, com dèiem fa un moment, amb la mort d'una de les persones que estaven ingressades. L'Estat presta 500.000 milions d'euros extres en 14 anys a les comunitats. Les xifres de l'infrafinançament, d'això se'n fa una anàlisi i ho trobaràs a l'interior del diari Ara. D'altra banda, diu Sánchez Illa, una aliança de ferro en plena tempesta judicial. I els drons ucraïnesos erosionen la confiança dels russos en Putin. Acabem el repàs a la premsa general, diu amb el diari de Tarragona. Diu: la Rambla Nova, assignatura pendent a la ciutat de Tarragona. El tancament de locals s'ha frenat i arriben noves inversions, però comerciants i veïns reclamen una reforma integral per revitalitzar el principal eix comercial de Tarragona. Diu: aigua a Múrcia es crema. Mossos i agents rurals sospiten que els incendis són provocats. Ahir van calcinar 114 hectàrees. Es disparen els cops de calor i Tarragona compta ja amb 60 morts des de l'inici de l'estiu. Salut vigila les persones afectades del calor com si fos la pandèmia de la Covid. A Reus, les oficines de l'antiga Seguretat Social sense comprador i a Salou, les obres de l'Eix Cívic comencen a l'abril de 2027. I anem ara a les portades esportives. Al Mundo Deportivo, crack Julián, diu el titular. Diu: el davanter va pretès pel Barça, va desatascar el duel davant de Suïssa amb un golaç a la pròrroga. Ell juga a la selecció argentina, que és d'on és. Diu: Leo Messi va assistir a Mac Allister en el primer. Lautaro va sentenciar i ara Anglaterra està a semis. Bueno, i ara es trobaran amb Anglaterra a semis. Van quedar Argentina a Suïssa, van quedar 3-1 a favor d'Argentina al Mundial en aquest últim partit. També es parla sobre el Barça, diu Laporta confirma el fitxatge d'Adeyemi, el president a Dallas també assegura que Rafinha continuarà. I també cal dir que el Mundo Deportivo ha concedit una entrevista exclusiva a Gerard Martín. Diu que li agrada el risc, diu que el central formarà part avui de la tornada al treball del quadro de Flick. A la portada de l'Esport diu l'heroi de la Roja, referint-se a Miquel Merino, que ha concedit una entrevista a aquest mitjà i que, entre altres declaracions, diu que ha passat del més baix a la glòria i que no podia ni caminar, i ara ha marcat 2 gols històrics. Diu que està molt feliç i a aquestes alçades no és el moment de tenir por a ningú. Diu aquí només, només hi ha confiança per a guanyar, declara el jugador. Es parla també de MotoGP, diu Márquez Benz i ja és tercer del Mundial en aquest Gran Premi d'Alemanya. I en tennis de Wimbledon, diu Sinner guanya el seu 5è Grand Slam. I acabem ara amb la portada de l'Esportiu, que parla sobre Marc Márquez. Diu Marc Senking, diu el titular, diu Márquez igual el rècord d'Agostini amb 10 triomfs en la màxima categoria en un mateix circuit i ja és tercer, 18 punts del líder. Cal dir que el Mundial de MotoGP arriba a l'Equador amb 11 grans premis per disputar-se i un cerverí vigent campió manté ben viu el seu somni. També es parla sobre el Mundial de Futbol, que diu Julián Álvarez en el focus, es reivindica per fi amb un golàs, i Noruega cau amb el cap ben alt i el cartell de revelació. Anglaterra confirma el passi a la semifinal amb Bellingham clau, van guanyar per 1-2. I acabem parlant de ciclisme, del Tour de França, que Mathieu Van Der Poel lidera la fuga bona i guanya la 9ª etapa a l'esprint.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.
1: I escoltem ara els passos prohibits de Banda Neon i després tindrem a Bryan Adams.

0: Pàgina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
7: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Quantes vegades has pensat què puc fer per a donar a conèixer el meu negoci? Quin deu ser el mitjà més directe i eficaç? Quant em pot costar posar un anunci a la ràdio? A Imagina Ràdio sabem com ajudar-te per a donar a conèixer i fer créixer el teu negoci. Truca'ns al 622 21 95 20 o envia un correu a publicitat@imaginaradio.cat. Enlaira el teu negoci. Fes que t'escoltin milers de persones cada dia. 622 21 95 20 o publicitat@imaginaradio.cat.
1: Imagina Ràdio.
2: You're way too beautiful, girl.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se bé. Imagina.
0: De bon matí, a Imagina Ràdio.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Les 8:30 del matí, hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia, Inma.
4: Una nena de 9 anys mor a la Fontcalda arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava.
5: Des de l'Ajuntament de Prat de Comte han confirmat que s'ha produït un tràgic accident que també ha ferit una jove de 24 anys. En un comunicat, el consistori ha expressat el més sentit condol i tot el seu escalf a la família i persones properes en estos moments tan dolorosos.
4: Comença la tercera onada de calor de l'estiu i Protecció Civil alerta que s'allargarà almenys fins dimecres.
5: La nova onada de calor arriba amb màximes que tornaran a superar àmpliament els 40 graus, especialment a les comarques de l'oest de Catalunya. L'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió en gran part del territori i el perill d'incendi forestal es manté en nivell 4 a 72 municipis de 14 comarques. Els bombers de la Generalitat reforcen l'operatiu a totes les regions i Protecció Civil demana precaució, especialment amb les persones grans, persones amb malalties cròniques o que facin activitat a l'aire lliure. A les Terres de l'Ebre, l'episodi es notarà sobretot durant la nit, amb un avís per calor nocturna intensa i mínimes que no baixaran dels 25 graus, mentre que el perill d'incendi se situa en el nivell més alt de 5 sobre 6.
4: Quatre alumnes guanyen els premis Gerard Vergés amb treballs sobre el cor, la cistelleria, el dibuix infantil i la poesia medieval.
5: Els guardons, atorgats pel campus Terres de l'Ebre de la URB i amb la col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Tortosa, reconeixen els millors treballs de recerca de batxillerat i de síntesis dels cicles formatius del curs 2025-2026. En infermeria, el premi ha estat per Andrea Bertomeu Gilabert, de l'Institut del Tebre, per un treball sobre la banda miocàrdica del cor. En ADE l'ha rebut Maria Grau Calvo, de l'Institut Roquetes, per una recerca sobre la cistelleria de Palma. En educació infantil, el guardó ha anat per a Laura Martí de Moredero, de l'Institut Roquetes, per un estudi sobre el dibuix infantil, mentre que en educació primària ha guanyat Laia Arbó Gilabert, de l'Institut Els Alfacs, per un treball sobre els trobarits medievals. Cada premi inclou un ajut de 1.000 euros per a la matrícula del primer curs al campus.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, bueno, calor, en resum, però contant-se una mica.
5: Sí, així és. Avui dilluns ens despertem amb un cel mig ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. En l'inici de la nova onada de calor, les temperatures seran lleugerament més altes que les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34, 35 i 36 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí. Eh?
5: Fins després.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Radio.

0: des de l'any 1999. Living la vida loca, la música de Ricky Martin.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
3: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca guatllo, cimmental, amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
1: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina.
0: Bé, i ara anem a parlar d'un llibre. Anem a parlar d'un llibre que es diu La sala dels noms, periple a l'infern de Mauthausen. Mauthausen, no, crec que no ho dic mai bé. Tenim en altre el seu autor, Manel Montañés. Manel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Crec que no ho dic mai bé, això, Mauthausen.
6: Bueno, és un nom una mica complicat.
0: Sí, no? Sí,
6: però si el pronuncies tal com està escrit, és com sona, és el més apropiat. Mauthausen. Mauthausen.
0: Mauthausen, molt bé. És que, saps què passa? Que és d'aquells noms que crec que sempre, que mai tinc la seguretat de que l'estic dient.
6: Ja, bueno,
0: però bueno, fet l'aclariment, Manel. Per a començar, parlem de tu. Qui ets? Presenta't una mica, per a la gent que no et conegue.
6: Bueno, doncs jo sóc un tortosí, ja ho sent. És a dir, tortosí, ja ho sent des dels 15 anys i ara i que he tornat a Tortosa i a les Terres de l'Ebre una vegada més jubilat i una vegada deixat de treballar, diguem-ne. Tot i que la meva relació amb Tortosa doncs s'ha mantingut durant molts anys, perquè a més aquí fins fa dos anys estava encara la meva mare viva a la residència Sant Miquel, i per tant vull dir veníem molt, molt sovint, no? cada setmana, de fet, cada setmana. Així que és això, bàsicament és això. Soc un tortosí ausent que s'ha dedicat durant molts anys professionalment a la producció i a la gestió cultural. I he sigut director de festivals com el Festival de Teatre de Tàrrega, la Fira de Tàrrega, o el Mercat de Música Viva de Vic, o els últims 8 anys he sigut el director de l'Acadèmia Catalana de la Música, he treballat pel govern de Mèxic, pel govern de Canàries, he treballat, bueno, moltíssim, és una trajectòria laboral i professional de fa més de 40 anys.
0: Bueno, i a part una trajectòria molt rica i variada, no?, dins
6: absolutament.
0: De la gestió cultural.
6: Sí, sí, és una persona que, diguem-ne, està molt satisfeta d'haver trobat aquesta professió que està més vinculada també, és la meva vida, o sigui, la meva professió és la meva vida en aquest sentit, no?
0: Molt bé, bueno, és que al final és la cultura.
6: I ha sigut molt interessant sempre.
0: Que guai, molt bé, que xulo. Com comences a escriure? Perquè, claro, suposo, no sé si te jubiles i comences en aquell moment, o va tot que comença mentre estaves treballant. Com ha sigut això?
6: Bueno, diguem-ne que una de les meves passions, diguem, ha sigut endinsar-me en els conceptes, en els significats del que vol dir exiliar-se. I aleshores ja com a productor i productor musical vaig treballar entre 2006 i 2009, vaig treballar en uns projectes que estaven vinculats des de la música a l'exili. Però a més, a la família nosaltres teníem el cas del meu avi, que tortosí també, no de naixement, però sí, diguem-ne, de trajectòria vital. que va morir als camps de Mauthausen perquè es va exilar, va sortir, diguem-ne, amb la retirada dels republicans una vegada s'havia acabat, pràcticament acabat la guerra d'Espanya, no? Per tant, diguem-ne, aquest és un tema que m'ha interessat sempre molt, i a partir de la mort de, primer del meu pare i després de la meva tia, la seva germana, et poses a arreglar els papers i a remenar papers a la casa, aquestes coses, i llançar coses, i, en fi, totes aquestes coses que es fan quan hi ha defuncions a la família. I vaig començar a trobar alguns documents, còpia, més còpia o fotocòpia d'alguns documents que en el seu dia s'havien presentat al govern alemany i al govern francès, perquè la meva iaia, diguem-ne, la dona del o sigui, la mare de mon pare, pogués tenir accés a les pensions de viduetat aprovades pels governs primer d'Alemanya i després de França per víctimes del nazisme. A partir d'aquí també me n'adono que era un tema del que s'havia parlat pràcticament poc, no molt poc, sinó pràcticament gens a la família, i que és una memòria, que aquesta és una memòria construïda a partir del silenci, és a dir, a partir de que no se'n parli. I perquè quan es va començar, diguem-ne, jo la primera notícia que tinc de que el meu iaio havia mort a Alemanya, jo tenia 6 o 7 anys, per tant, tampoc tenia, diguem-ne, criteris, ni, claro, ni era un xiquet, i els meus germans també, no? Però sí que vam veure que era un tema que li sentava molt malament a la meva iaia. A ma iaia, no? Li sentava molt fatal. A partir d'aquí prens consciència de que és un tema del que més val no parlar-ne. Passen els anys, i quan desapareix la gent te'n dones compte que amb ells ha desaparegut una memòria que no han transmès.
0: Claro. Llavors, això passava molt abans.
6: Moltíssim.
0: També de callar secrets familiars.
6: Totalment.
0: Jo crec que tothom ne tenim, no? Una generació o una altra més enrere, tothom tenim algun secret familiar, perquè abans no es parlava de moltes coses i tot era com a que sí. si se'n parla poc, curarem abans, que sí, realment sí. No tenen, s'ha vist que és al revés, no? Però passava
6: ara,
0: molt, crec.
6: En aquest cas, el silenci era un silenci que també venia imposat per la repressió franquista. Perquè el que pretenien i van aconseguir realment, o pràcticament van aconseguir, si no del tot en un gran percentatge, és que aquest silenci fes oblidar a les persones.
0: Claro.
6: I el que havia passat. Amb el decurs dels anys això s'anava perdent. I quan jo me n'adono és quan me n'adono que aquest silenci el que ha fet ha estat sepultar una memòria, la memòria d'una persona, i la memòria d'una persona i uns fets.
0: Claro.
6: Llavors, a partir d'aquí, el que faig és, a partir d'aquests documents que trobo i a partir d'investigar una mica en els registres de víctimes del nazisme, etc, vaig, diguem-ne, traçant el relat que implica, o sigui, que implica a mon iaio en el context de la història, diguem-ne, no? Per tant, primer el que faig és quadrar un cronograma de fets i de que són el context del històric, diguem-ne, i de com una persona normal que no tenia cap, diguem-ne, projecció ni política, ni social, ni res, era una persona, un treballador, es veu afectat per aquest context fins al punt de perdre la vida en un camp de concentració dels nazis.
0: Claro, claro. Molt bé. La idea d'escriure el llibre surt després d'esta història i tot, però a més tu també vas anar allà.
6: Jo vaig anar al maig de l'any passat, maig de 2025, vaig fer el que faltava fer, que era, diguem-ne, una visita in situ, no? I vaig anar a veure quin era el marc on es va produir, diguem-ne, la seva deportació i on finalment va morir, no? I vaig visitar el camp de concentració de Mauthausen a Àustria i el del costat, que és un camp que era annexe al de Mauthausen, que es deia Gusen, i que és on realment va morir, no? Les xifres són esfereïdores. O sigui, has de comptar que dels 9.000 republicans que van ser deportats a camps nazis, 7.000 van ser deportats al camp de Mauthausen. I d'aquests 7.000, 5.500 van morir. Ostres. O sigui, les xifres són espectaculars, sí. No? Mm. Aleshores, diguem-ne, prendre consciència in situ va ser per a mi també l'últim, diguem-ne, l'últim pas de la cadena d'aquest relat que havia anat escrivint, no? Mm. I va ser una visita, doncs, molt clarificadora, perquè és el lloc on descobreixo la sala dels noms. I aquesta sala dels noms és una sala on en unes vitrines hi han posats i escrits amb una tipografia minúscula el nom de més de 90.000 persones que van morir en aquell camp.
0: 90.000.
6: Que de fet van ser moltes més, 150 claro. o 180.
0: Bueno, però aquestes són les que estan registrades, entenc,
6: exacte.
0: No? Ostres.
6: I aleshores ha dit, en aquell magma de noms, trobar el nom del meu avi escrit va ser com, diguem-ne, el punt en el que vaig decidir que havia complert amb la feina que m'havia plantejat.
0: Claro.
6: Que era recuperar la seva memòria.
0: I que, bueno, ara una cosa una mica més personal d'esta pregunta. Jo crec que trobar-te, per molt que ho sàpigues, òbviament, perquè també vas per això, no?, perquè saps que això ha passat allí, trobar-te el nom del teu iaio allà, no?, i acabar de corroborar tota esta història, jo crec que també et sacseja una mica, no?
6: Absolutament. Realment va ser... Emocionalment ha sigut una experiència impensada. És a dir, jo tenia clar què volia fer, com ho volia fer, però no tenia clar... No podia preveure quines les emocions que em generaria tot plegat.
0: Claro, és que hasta que no estàs allà, hasta que no ho vius...
6: Conforme he anat avançant en el relat, s'han anat produint aquestes emocions que inicialment eren impensades absolutament, no? I això m'ha portat a molts llocs emocionalment importants de relacions amb la meva família, amb els meus pares, amb els meus germans, amb els meus fills, amb els meus nebots, etcètera, no? Respecte a la sala dels noms, la portada del llibre precisament és la que on hi ha el escrit i destacat, diguem-ne, el nom del Muniaio, no?
0: Claro.
6: O sigui, això és una fotografia de la vitrina on està el seu nom.
0: Veient, ara l'estic veient. Quan pugem l'entrevista, aquesta conversa a la web, ja posarem una imatge de la portada del llibre perquè la gent ho comprengui i ho vegi. La veritat és que és un llibre amb ganes de veure, de llegir-lo, no? És que al final és història, tot això, no?
6: Jo he intentat fer un llibre molt senzill, és a dir, que el pugui llegir tothom. Perquè la pretensió i l'objectiu d'aquest llibre, sobretot, era fer el que no van poder fer ells, que era transmetre aquesta memòria als nostres descendents, no? En aquest cas, als meus fills, als fills dels meus germans, els meus cosins, cosines, etcètera, etcètera, etcètera, no? Perquè no teníem idea de tot aquest periple, no? I, per tant, plasmar-lo i escriure-lo és la manera de transmetre aquesta memòria als nostres descendents perquè no s'oblidi.
0: Claro que sí. Al final, bueno, quan no... Jo crec que al final la història s'ha de conèixer, no? I no sé qui era, no?, que deia aquella frase de qui no coneix la història està condemnat a repetir-la, i realment és així. Sí. Així que val la pena conèixer la història, conèixer les nostres arrels en este cas i conèixer una mica pues, que ha anat passant al llarg dels anys també per comprendre moltes coses.
6: Sí,
0: jo explicaria poca cosa més del llibre ja, Manel, perquè si no...
6: Sí,
0: claro,
6: sí, bueno, t'he explicat una mica del plantejament i tal.
0: Claro,
6: òbviament... el periple està traçat i està narrat, diguem-ne, en el llibre, i és, no puc explicar-ho.
0: Òbviament, per això no. Que val la pena fer-se'n un exemplar.
6: En qualsevol cas, dir-vos que, per exemple, me l'ha prologat el meu amic de fa molts anys també, Arturo Gaya, que és una persona absolutament coneguda, sobradament coneguda.
0: Una persona que emet cultura, crec. Ja, o sigui, estàs al costat d'ell i respires cultura, crec.
6: Exacte. Som, diguem-ne, doncs, pràcticament de la... Bueno, no, pràcticament no, som de la mateixa generació, ens coneixem des que érem petits, tot i que no havíem sigut mai allò molt, molt massa amics, però sí que ens hem conegut i hem tingut molta relació i contacte en el pas dels anys, i va tenir bé acceptar i escriure el pròleg d'aquest llibre.
0: Molt bé. Per trobar algun exemplar, per fer-nos un exemplar, on podem trobar el llibre?
6: Doncs jo crec que a partir del setembre, és a dir, un cop passat l'estiu, serà quan l'editorial farà la distribució, perquè ara em van dir que era molt mala
0: molt
6: època.
0: Bé.
6: Tot i que he fet aquesta presentació aquí Tortosa perquè no podia esperar més,
0: claro.
6: Perquè la meva família estava esperant
0: claro.
6: Que fes alguna cosa. No? Sabien que estava escrivint, però no havien vist ni havien llegit absolutament res del periple de Muniaio. No? I llavors em diuen, no, doncs fem-ho aquí. I vaig trobar, diguem-ne, la porta oberta a la Biblioteca de Tortosa, i per això l'he fet aquests dies passats, recents. I que per cert va venir moltíssima més gent de la que pensava que vindria.
0: Bueno, és que és un tema, jo crec que interessa, que interessa a tothom aquí, que vulgui conèixer. És que, claro, estem
6: i,
0: parlant...
6: Bueno, claro. El llibre, la presentació la vaig fer amb en Joan Baptista Bertran, que és un investigador, historiador local que porta molts anys treballant el tema dels deportats als camps nazis, dels deportats de les Terres de l'Ebre i dels camps nazis. I que m'ha, diguem-ne, també facilitat aquesta possibilitat de tenir aquest intercanvi amb ell, que ell és realment un expert en aquest tema.
0: Molt bé. Molt bé, doncs Manel, moltes gràcies per acompanyar-nos. Recordem a tothom, a partir de setembre us podreu fer amb un exemplar, nosaltres ja el tenim, que és la Sala dels Noms, Periple a l'Infern de Mauthausen.
6: A la biblioteca tenen un parell de còpies. Vull dir,
0: molt
6: que
0: bé.
6: També
0: bé, però sí que se pot anar a la biblioteca, sí. Llegir-lo,
6: sí.
0: Però si algú vol tindre a casa...
6: Amb una hora, una hora i quart, estàs llegit els llibres... Una horeta te l'has llegit tranquil·lament.
0: Aquestes de lectura ràpida.
6: Sí.
0: Molt bé, doncs Manel Montañés, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.

0: totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
1: Imma Rastrero. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: I així fins a 10. Això serà difícil de veure aquest Mundial, tret que et compris un Hyundai. Perquè si el finances, et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Hora punta, són ja les 9 del matí, és hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia, Inma.
4: Una nena de 9 anys mor a la Fontcalda arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava.
5: Des de l'Ajuntament de Prat de Comte han confirmat que s'ha produït un tràgic accident que també ha ferit una jove de 24 anys. En un comunicat, el consistori ha expressat el més sentit còndol i tot el seu escalf a la família i persones properes en estos moments tan dolorosos.
4: Comença la tercera onada de calor de l'estiu i Protecció Civil alerta que s'allargarà almenys fins dimecres.
5: La nova onada de calor arriba amb màximes que tornaran a superar àmpliament els 40 graus, especialment a les comarques de l'oest de Catalunya. L'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part del territori i el perill d'incendi forestal es manté en nivell 4 a 72 municipis de 14 comarques. Els bombers de la Generalitat reforcen l'operatiu a totes les regions i Protecció Civil demana precaució, especialment amb les persones grans, persones amb malalties cròniques o que facin activitat a l'aire lliure. A les Terres de l'Ebre, l'episodi es notarà sobretot durant la nit, amb un avís per calor nocturna intensa i mínimes que no baixaran dels 25 graus, mentre que el perill d'incendi se situa en el nivell més alt de 5 sobre 6.
4: Quatre alumnes guanyen els Premis Gerard Vergés amb treballs sobre el cor, la cistelleria, el dibuix infantil i la poesia medieval.
5: Els guardons, atorgat pel Campus Terres de l'Ebre de la URB i amb la col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Tortosa, reconeixen els millors treballs de recerca de batxillerat i de síntesi dels cicles formatius del curs 2025-2026. En infermeria, el premi ha estat per Andrea Bertomeu Gilabert, de l'Institut de Deltebre, per un treball sobre la banda miocàrdica del cor. En ADE, l'ha rebut Maria Grau Calvo, de l'Institut Roquetes, per una recerca sobre la cistelleria de Pauma. En educació infantil, el guardó ha anat a parar a Laura Martínez Monedero, també de l'Institut Roquetes, per un estudi sobre el dibuix infantil, mentre que en educació primària ha guanyat la Iarbo Gilabert de l'Institut dels Alfacs per un treball sobre els trobarits medievals. Cada premi inclou un ajut de 1.000 euros per a la matrícula del primer curs del campus.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: A mi me la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Dos, recordant-nos altre d'aquesta cançó d'aquest dilluns, una cançó d'aquelles pues, que han anat passant de generació en generació. I ara, pues, jo sé que saps que fa calor, però que anem a parlar del temps, ha de seguida arribar Eloi Cosso.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
0: I sí, és hora de parlar del temps. Tenim ja preparadíssima Eloi Cosso, tenim ja la previsió del temps preparada i, bueno, és que Eloi Cosso, com sempre, pues, ens porta això, la previsió. Eloi, molt bon dia.
2: Bon dia, Inma, què tal? Doncs comencem la tercera onada de calor d'aquesta temporada estival. Semblaria, doncs, que amb el cel fos encalitjat per la pols en suspensió no serà tan intensa com la segona, però hem de veure si cau en alguns records o no. Amb aquests valors plenament caniculars, amb unes temperatures clarament per sobre de la mitjana climàtica, entre 9 i 12 graus per sobre, déu-n'hi-do, i podien sovintir els valors cap a l'interior de l'Ebre, comarques de Ponent, etc., entre els 38 i 40 graus de màxima i mínimes cap als 22 o 23, déu-n'hi-do. Amb vent del sud-est, que es reforçarà durant les tardes, entre 60 i 70 km per hora, que farà portar aquesta pols sahariana, degut a una dada que es col·locarà cap a l'oest de Portugal, portant aquest gir antihorari de les agulles de rellotge, portant aquest cel ben brut degut en aquesta calitja pols en suspensió. No s'alvia cap tongada de pluges, anem malament pel que fa a l'aigua, ja farà uns 4 mesos que no plou com toca i convindria que plogués perquè el terreny està molt i molt sec i un risc força elevat d'incendi. Tot això anirem seguint-ho amb una situació, doncs, de calor que no s'aniria a normalitzar la temperatura fins a partir del 20 d'aquest mes.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
3: Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
3: per sentir.

I així d'aquesta manera, recordant aquest Sleeping Satellite de Tasmin Archer, arribem a les 9:30 del matí. Posem el punt i final al de Bon Matí avui dilluns. Recordar-te que ara a les 9:30 tindràs 30 minuts de música sense pausa i que tu i jo ens trobem demà dimarts. Que passis molt bon dia. Adéu-siau.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
0: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Una nena de 9 anys mor a la Fontcalda arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava. Des de l'Ajuntament de Prat de Comte han confirmat que s'ha produït un tràgic accident que també ha ferit una jove de 24 anys. En un comunicat, el consistori ha expressat el més sentit còndol i tot el seu escalf a la família i persones properes en estos moments tan dolorosos. Comença la tercera onada de calor de l'estiu i Protecció Civil alerta que s'allargarà almenys fins dimecres. La nova onada de calor arriba amb màximes que tornaran a superar àmpliament els 40 graus, especialment a les comarques de l'oest de Catalunya. L'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part del territori i el perill d'incendi forestal es manté en nivell 4 a 72 municipis de 14 comarques. Els bombers de la Generalitat reforcen l'operatiu a totes les regions i Protecció Civil demana precaució, especialment amb les persones grans, persones amb malalties cròniques o que facin activitat a l'aire lliure. A les Terres de l'Ebre, l'episodi es notarà sobretot durant la nit, amb un avís per calor nocturna intensa i mínimes que no baixaran dels 25 graus, mentre que el perill d'incendi se situa en el nivell més alt de 5 sobre 6. 4 alumnes guanyen els Premis Gerard Vergés amb treballs sobre el cor, la cistelleria, el dibuix infantil i la poesia medieval. Els guardons, atorgats pel Campus Terres de l'Ebre de la URB i amb la col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Tortosa, reconeixen els millors treballs de recerca de batxillerat i de síntesi de cicles formatius del curs 2025-2026. En infermeria, el premi ha estat per Andrea Bertomeu Gilabert, de l'Institut del Tebre, per un treball sobre la banda miocàrdica del cor. En ADE, l'ha rebut Maria Grau Calvo, de l'Institut Roquetes, per una recerca sobre la cistelleria de Palma. En educació infantil, el guardó ha anat a parar a Laura Martínez Monedero, també de l'Institut Roquetes, per un estudi sobre el dibuix infantil, mentre que en educació primària ha guanyat Laia Arbo Gilabert, de l'Institut dels Alfacs, per un treball sobre les trobaïrits medievals. Cada premi inclou un ajut de 1.000 euros per a la matrícula del proper curs al campus.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel mig ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. En l'inici de la nova onada de calor, les temperatures seran lleugerament més altes que ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
5: Todas las promesas de mi amor se irán.
4: Imagina Ràdio.
6: La millor música
4: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
3: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
4: Forès i Cid, que en Saladés us desitja una bona festa del renaixement.
5: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla. Imagina.
7: Son muchos años que pasaron.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Una nena de 9 anys mor a la Fontcalda arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava. Des de l'Ajuntament de Prat de Comte han confirmat que s'ha produït un tràgic accident que també ha ferit una jove de 24 anys. En un comunicat, el consistori ha expressat el més sentit còndol i tot el seu escalf a la família i persones properes en estos moments tan dolorosos. Comença la tercera onada de calor de l'estiu i Protecció Civil alerta que s'allargarà almenys fins dimecres. La nova onada de calor arriba amb màximes que tornaran a superar àmpliament els 40 graus, especialment a les comarques de l'oest de Catalunya. L'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part del territori i el perill d'incendi forestal es manté en nivell 4 a 72 municipis de 14 comarques. Els bombers de la Generalitat reforcen l'operatiu a totes les regions i Protecció Civil demana precaució, especialment amb les persones grans, persones amb malalties cròniques o que facin activitat a l'aire lliure. A les Terres de l'Ebre, l'episodi es notarà sobretot durant la nit, amb un avís per calor nocturna intensa i mínimes que no baixaran dels 25 graus, mentre que el perill d'incendi se situa en el nivell més alt de 5 sobre 6. Quatre alumnes guanyen els Premis Gerard Vergés amb treball sobre el cor, la cistelleria, el dibuix infantil i la poesia medieval. Els guardons, atorgats pel Campus Terres de l'Ebre de la URB i amb la col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Tortosa, reconeixen els millors treballs de recerca de batxillerat i de síntesis de cicles formatius del curs 2025-2026. En infermeria, el premi ha estat per Andrea Bertomeu Gilabert, de l'Institut del Tebre, per un treball sobre la banda miocàrdica del cor. En ADE, l'ha rebut Maria Grau Calvo, de l'Institut Roquetes, per una recerca sobre la cistelleria de Palma. En educació infantil, el guardó ha anat a parar a Laura Martínez Monedero, també de l'Institut Roquetes, per un estudi sobre el dibuix infantil, mentre que en educació primària ha guanyat Laia Arbo Gilabert, de l'Institut dels Alfacs, per un treball sobre les trobaïrits medievals. Cada premi inclou un ajut de 1.000 euros per a la matrícula del proper curs al campus. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel mig ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. En l'inici de la nova onada de calor, les temperatures seran lleugerament més altes que ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
2: Actes i festa per a grans i petits.
1: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
2: Tota la programació a jesús.cat.
1: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-840077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Imagina Radio, 103.9 FM.
2: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
4: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid es farà saber que qui contra farà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
5: Forès i Cid Can Saladés us desitja una bona festa del renaixement.
6: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Mor el conductor d'una furgoneta en un xoc frontal amb un turisme a la C12 a Tortosa. L'avís de l'accident es va rebre ahir diumenge al matí al tram entre Aldover i la capital del Baix Ebre. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una furgoneta van col·lidir frontalment. A conseqüència de l'accident, va morir el conductor de la furgoneta, un home de 87 anys i veí de Paüls. El conductor del turisme va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En esta víctima ja són 76 les persones que han perdut la vida enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La Ràpita presenta un nou model de gestió d'animals domèstics abandonats o perduts. El benestar animal i la tinença responsable es converteixen en els eixos centrals del nou servei que coordina el consistori, la policia local, les entitats animalistes i l'empresa gestora. Revolució en Pata s'encarregarà de la recollida i l'allotjament dels animals, mentre que la Ràpita Felina continuarà la seva tasca amb les colònies felines. Qualsevol persona que trobi un animal haurà de contactar amb la policia local, que activarà el protocol amb l'empresa gestora que realitzarà la recollida i identificació dels animals. El projecte també inclou un programa d'adopcions, tallers de sensibilització a centres educatius i un servei de suport per a persones vulnerables que no puguin fer-se càrrec temporalment de la seva mascota. I en agenda, la 29a Festa del Renaixement se centrarà en les arts que van situar Tortosa en el focus cultural de la Corona d'Aragó. L'alcaldessa Mar Lleixà ha remarcat que la programació farà valer l'arquitectura, la música, la literatura i les manifestacions artístiques renaixentistes. El pregoner del Renaixement serà l'il·lustrador roquetenc Ignasi Blanc, reconegut internacionalment per la seva trajectòria artística i el seu compromís. També s'ha avançat que l'estandard de la festa el rebrà Tula Llorac, presidenta de l'Associació de Veïns del Rastre i també nova presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. En l'inici de la nova onada de calor, les temperatures són lleugerament més altes que ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus al Canà, 34 a Prat de Comte, 35 a l'Aldea i 36 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.

0: be. Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Mor el conductor d'una furgoneta en un xoc frontal amb un turisme a la C12 a Tortosa. L'avís de l'accident es va rebre ahir diumenge al matí al tram entre Aldover i la capital del Baix Ebre. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una furgoneta van col·lidir frontalment. A conseqüència de l'accident, va morir el conductor de la furgoneta, un home de 87 anys i veí de Paüls. El conductor del turisme va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En esta víctima ja són 76 les persones que han perdut la vida enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La Ràpita presenta un nou model de gestió d'animals domèstics abandonats o perduts. El benestar animal i la tinença responsable es converteixen en els eixos centrals del nou servei que coordina el consistori, la policia local, les entitats animalistes i l'empresa gestora. Revolució en Pata s'encarregarà de la recollida i l'allotjament dels animals, mentre que la Ràpita Felina continuarà la seva tasca amb les colònies felines. Qualsevol persona que trobi un animal haurà de contactar amb la policia local, que activarà el protocol amb l'empresa gestora que realitzarà la recollida i identificació dels animals. El projecte també inclou un programa d'adopcions, tallers de sensibilització a centres educatius i un servei de suport per a persones vulnerables que no puguin fer-se càrrec temporalment de la seva mascota. I en agenda, la 29a Festa del Renaixement se centrarà en les arts que van situar Tortosa en el focus cultural de la Corona d'Aragó. L'alcaldessa Mar Lleixà ha remarcat que la programació farà valer l'arquitectura, la música, la literatura i les manifestacions artístiques renaixentistes. El pregoner del Renaixement serà l'il·lustrador roquetenc Ignasi Blanc, reconegut internacionalment per la seva trajectòria artística i el seu compromís. També s'ha avançat que l'estandard de la festa el rebrà Tula Llorac, presidenta de l'Associació de Veïns del Rastre i també nova presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. En l'inici de la nova onada de calor, les temperatures són lleugerament més altes que ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus al Canà, 34 a Prat de Comte, 35 a l'Aldea i 36 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
7: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir-se

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil investiga 3 persones per abocar sulfat de coure en un dels canals del riu Ebre. Els fets es van produir durant un dispositiu preventiu que el Seprona desenvolupa periòdicament a les zones de Xerta i Aldover, quan els agents van sorprendre 2 persones abocant diversos sacs de sulfat de coure directament a l'aigua d'un canal, un producte d'ús molt restringit per la seva toxicitat i el dany que pot causar al medi ambient. A les 2 persones se'ls va prendre declaració com a investigades, a més d'una tercera persona investigada pels mateixos fets, la qual els hi havia donat les indicacions. La Guàrdia Civil manté la investigació en coordinació amb els organismes competents per determinar l'abast de l'abocament i les seues possibles afectacions. La Ribera d'Ebre tanca un curs de tallers de memòria amb més de 150 persones grans participants. 10 municipis de la comarca han acollit els tallers de memòria adreçats a majors de 65 anys, que han combinat exercicis d'estimulació cognitiva amb dinàmiques de grup, jocs i tècniques de relaxació. Segons el Consell Comarcal, el programa ha servit també per reforçar el benestar emocional dels participants i combatre la solitud no volguda gràcies a la creació d'espais de trobada. De cara al curs vinent, l'ens comarcal mantindrà l'oferta a totes les poblacions que ho sol·liciten amb l'objectiu de preservar l'autonomia personal de les persones grans de la comarca. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany gira al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per a l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. En l'inici de la nova onada de calor, les temperatures són lleugerament més altes que ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Alcanar, 34 a Prat de Comte, 35 a l'Aldea i 36 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
2: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil investiga 3 persones per abocar sulfat de coure en un dels canals del riu Ebre. Els fets es van produir durant un dispositiu preventiu que el Seprona desenvolupa periòdicament a les zones de Xerta i Aldover, quan els agents van sorprendre 2 persones abocant diversos sacs de sulfat de coure directament a l'aigua d'un canal, un producte d'ús molt restringit per la seva toxicitat i el dany que pot causar al medi ambient. A les 2 persones se'ls va prendre declaració com a investigades, a més d'una tercera persona investigada pels mateixos fets, la qual els hi havia donat les indicacions. La Guàrdia Civil manté la investigació en coordinació amb els organismes competents per determinar l'abast de l'abocament i les seues possibles afectacions. La Ribera d'Ebre tanca un curs de tallers de memòria amb més de 150 persones grans participants. 10 municipis de la comarca han acollit els tallers de memòria adreçats a majors de 65 anys, que han combinat exercicis d'estimulació cognitiva amb dinàmiques de grup, jocs i tècniques de relaxació. Segons el Consell Comarcal, el programa ha servit també per reforçar el benestar emocional dels participants i combatre la solitud no volguda gràcies a la creació d'espais de trobada. De cara al curs vinent, l'ens comarcal mantindrà l'oferta a totes les poblacions que ho sol·liciten amb l'objectiu de preservar l'autonomia personal de les persones grans de la comarca. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany gira al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per a l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. En l'inici de la nova onada de calor, les temperatures són lleugerament més altes que ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Alcanar, 34 a Prat de Comte, 35 a l'Aldea i 36 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
5: Actes i festa per a grans i petits.
4: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
5: Tota la programació a jesús.cat.
4: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
2: Mama, papa, ja hem vist el forn, el pastís ja està.
3: Que bé, quina olor més bona.
4: Així dona gust estar a casa, tots junts.
5: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plans de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa. O a mésquearquitectura.com.
6: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
7: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
8: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Mor el conductor d'una furgoneta en un xoc frontal amb un turisme a la C12 a Tortosa. L'avís de l'accident es va rebre ahir diumenge al matí al tram entre Aldover i la capital del Baix Ebre. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una furgoneta van col·lidir frontalment. A conseqüència de l'accident, va morir el conductor de la furgoneta, un home de 87 anys i veí de Paüls. El conductor del turisme va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En esta víctima ja són 76 les persones que han perdut la vida enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La Ràpita presenta un nou model de gestió d'animals domèstics abandonats o perduts. El benestar animal i la tinença responsable es converteixen en els eixos centrals del nou servei que coordina el consistori, la policia local, les entitats animalistes i l'empresa gestora. Revolución Pata s'encarregarà de la recollida i l'allotjament dels animals, mentre que la Ràpita Felina continuarà la seva tasca amb les colònies felines. Qualsevol persona que trobi un animal haurà de contactar amb la policia local, que activarà el protocol amb l'empresa gestora que realitzarà la recollida i identificació dels animals. El projecte també inclou un programa d'adopcions, tallers de sensibilització a centres educatius i un servei de suport per a persones vulnerables que no puguin fer-se càrrec temporalment de la seva mascota. I en agenda, la 29a Festa del Renaixement se centrarà en les arts que van situar Tortosa en el focus cultural de la Corona d'Aragó. L'alcaldessa Marlleixà ha remarcat que la programació farà valer l'arquitectura, la música, la literatura i les manifestacions artístiques renaixentistes. El pregoner del Renaixement serà l'il·lustrador roquetenc Ignasi Blanc, reconegut internacionalment per la seva trajectòria artística i el seu compromís. També s'ha avançat que l'estandard de la festa el rebrà Tula Llorac, presidenta de l'Associació de Veïns del Rastre i també nova presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. En l'inici de la nova onada de calor, les temperatures són lleugerament més altes que ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus al Canà, 34 a Prat de Comte, 35 a l'Aldea i 36 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Masdejesu, d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
2: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres sinó de sang que budell de porc sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
3: Forès i Cid Can Saladés us desitja una bona festa del renaixement.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Mor el conductor d'una furgoneta en un xoc frontal amb un turisme a la C12 a Tortosa. L'avís de l'accident es va rebre ahir diumenge al matí al tram entre Aldover i la capital del Baix Ebre. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una furgoneta van col·lidir frontalment. A conseqüència de l'accident, va morir el conductor de la furgoneta, un home de 87 anys i veí de Paüls. El conductor del turisme va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En esta víctima ja són 76 les persones que han perdut la vida enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La Ràpita presenta un nou model de gestió d'animals domèstics abandonats o perduts. El benestar animal i la tinença responsable es converteixen en els eixos centrals del nou servei que coordina el consistori, la policia local, les entitats animalistes i l'empresa gestora. Revolución Pata s'encarregarà de la recollida i l'allotjament dels animals, mentre que la Ràpita Felina continuarà la seva tasca amb les colònies felines. Qualsevol persona que trobi un animal haurà de contactar amb la policia local, que activarà el protocol amb l'empresa gestora que realitzarà la recollida i identificació dels animals. El projecte també inclou un programa d'adopcions, tallers de sensibilització a centres educatius i un servei de suport per a persones vulnerables que no puguin fer-se càrrec temporalment de la seva mascota. I en agenda, la 29a Festa del Renaixement se centrarà en les arts que van situar Tortosa en el focus cultural de la Corona d'Aragó. L'alcaldessa Mar Lleixà ha remarcat que la programació farà valer l'arquitectura, la música, la literatura i les manifestacions artístiques renaixentistes. El pregoner del Renaixement serà l'il·lustrador roquetenc Ignasi Blanc, reconegut internacionalment per la seva trajectòria artística i el seu compromís. També s'ha avançat que l'estandard de la festa el rebrà Tula Llorac, presidenta de l'Associació de Veïns del Rastre i també nova presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. En l'inici de la nova onada de calor, les temperatures són lleugerament més altes que ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus al Canà, 34 a Prat de Comte, 35 a l'Aldea i 36 graus a Tivissa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-71-87-25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
7: Imagina Ràdio.
8: Els números 1 d'ahir i d'avui.
0: La millor música
8: per sentir-se

0: Són les 6. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil investiga 3 persones per abocar sulfat de coure en un dels canals del riu Ebre. Els fets es van produir durant un dispositiu preventiu que el Seprona desenvolupa periòdicament a les zones de Xerta i Aldover, quan els agents van sorprendre 2 persones abocant diversos sacs de sulfat de coure directament a l'aigua d'un canal, un producte d'ús molt restringit per la seva toxicitat i el dany que pot causar al medi ambient. A les 2 persones se'ls va prendre declaració com a investigades, a més d'una tercera persona investigada pels mateixos fets, la qual els hi havia donat les indicacions. La Guàrdia Civil manté la investigació en coordinació amb els organismes competents per determinar l'abast de l'abocament i les seues possibles afectacions. La Ribera d'Ebre tanca un curs de tallers de memòria amb més de 150 persones grans participants. 10 municipis de la comarca han acollit els tallers de memòria adreçats a majors de 65 anys, que han combinat exercicis d'estimulació cognitiva amb dinàmiques de grup, jocs i tècniques de relaxació. Segons el Consell Comarcal, el programa ha servit també per reforçar el benestar emocional dels participants i combatre la solitud no volguda gràcies a la creació d'espais de trobada. De cara al curs vinent, l'ens comarcal mantindrà l'oferta a totes les poblacions que ho sol·liciten amb l'objectiu de preservar l'autonomia personal de les persones grans de la comarca. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany gira al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per a l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. En l'inici de la nova onada de calor, les temperatures són lleugerament més altes que ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus al Canà, 34 a Prat de Comte, 35 a l'Aldea i 36 graus a Tivisa. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I, a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
5: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
6: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreria.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contra farà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
4: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
5: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
8: Imagina Ràdio.
9: D'avui i d'ahir.
8: Imagina Ràdio.
10: La millor música
9: per sentir-se

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil investiga tres persones per abocar sulfat de coure en un dels canals del riu Ebre. Els fets es van produir durant un dispositiu preventiu que el Seprona desenvolupa periòdicament a les zones de Xerta i Aldover, quan els agents van sorprendre dues persones abocant diversos sacs de sulfat de coure directament a l'aigua d'un canal, un producte d'ús molt restringit per la seva toxicitat i el dany que pot causar al medi ambient. A les dues persones se'ls va prendre declaració com a investigades, a més d'una tercera persona investigada pels mateixos fets, la qual els hi havia donat les indicacions. La Guàrdia Civil manté la investigació en coordinació amb els organismes competents per determinar l'abast de l'abocament i les seues possibles afectacions. La Ribera d'Ebre tanca un curs de tallers de memòria amb més de 150 persones grans participants. 10 municipis de la comarca han acollit els tallers de memòria adreçats a majors de 65 anys, que han combinat exercicis d'estimulació cognitiva amb dinàmiques de grup, jocs i tècniques de relaxació. Segons el Consell Comarcal, el programa ha servit també per reforçar el benestar emocional dels participants i combatre la solitud no volguda gràcies a la creació d'espais de trobada. De cara al curs vinent, l'ens comarcal mantindrà l'oferta a totes les poblacions que ho sol·liciten amb l'objectiu de preservar l'autonomia personal de les persones grans de la comarca. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany gira al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per a l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel mig ennuvolat que s'ha mantingut durant tota la jornada. Les temperatures en este inici d'onada de calor han sigut lleugerament més altes que ahir. De cara a demà dimarts, continuarem amb un cel mig ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre i en quant a les temperatures, seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
1: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Una nena de 9 anys mor a la Fontcalda arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava. Des de l'Ajuntament de Prat de Comte han confirmat que s'ha produït un tràgic accident que també ha ferit una jove de 24 anys. En un comunicat, el consistori ha expressat el més sentit còndol i tot el seu escalf a la família i persones properes en estos moments tan dolorosos. La Ràpita presenta un nou model de gestió d'animals domèstics abandonats o perduts. El benestar animal i la tinença responsable es converteixen en els eixos centrals del nou servei que coordina el consistori, la policia local, les entitats animalistes i l'empresa gestora. Revolució en Pata s'encarregarà de la recollida i l'allotjament dels animals, mentre que la Ràpita Felina continuarà la seva tasca amb les colònies felines. Qualsevol persona que trobi un animal haurà de contactar amb la policia local, que activarà el protocol amb l'empresa gestora que realitzarà la recollida i identificació dels animals. El projecte també inclou un programa d'adopcions, tallers de sensibilització a centres educatius i un servei de suport per a persones vulnerables que no puguin fer-se càrrec temporalment de la seva mascota. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany gira al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per a l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel mig ennuvolat que s'ha mantingut durant tota la jornada. Les temperatures en este inici d'onada de calor han sigut lleugerament més altes que ahir. De cara a demà dimarts, continuarem amb un cel mig ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre i en quant a les temperatures, seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
3: Actes i festa per a grans i petits.
2: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
3: Tota la programació a jesús.cat.
2: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
5: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
6: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, si no de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, que en Saladés us desitja una bona festa del renaixement.
3: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
4: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
3: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
4: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
5: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Una nena de 9 anys mor a la Fontcalda arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava. Des de l'Ajuntament de Prat de Comte han confirmat que s'ha produït un tràgic accident que també ha ferit una jove de 24 anys. En un comunicat, el consistori ha expressat el més sentit condol i tot el seu escalf a la família i persones properes en estos moments tan dolorosos. La Ràpita presenta un nou model de gestió d'animals domèstics abandonats o perduts. El benestar animal i la tinença responsable es converteixen en els eixos centrals del nou servei que coordina el consistori, la policia local, les entitats animalistes i l'empresa gestora. Revolución Pata s'encarregarà de la recollida i l'allotjament dels animals, mentre que la Ràpita Felina continuarà la seva tasca amb les colònies felines. Qualsevol persona que trobi un animal haurà de contactar amb la policia local, que activarà el protocol amb l'empresa gestora que realitzarà la recollida i identificació dels animals. El projecte també inclou un programa d'adopcions, tallers de sensibilització a centres educatius i un servei de suport per a persones vulnerables que no puguin fer-se càrrec temporalment de la seva mascota. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany gira al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per a l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel mig ennuvolat que s'ha mantingut durant tota la jornada. Les temperatures en este inici d'onada de calor han sigut lleugerament més altes que ahir. De cara a demà dimarts, continuarem amb un cel mig ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre i en quant a les temperatures, seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Una nena de 9 anys mor a la Fontcalda arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava. Des de l'Ajuntament de Prat de Comte han confirmat que s'ha produït un tràgic accident que també ha ferit una jove de 24 anys. En un comunicat, el consistori ha expressat el més sentit condol i tot el seu escalf a la família i persones properes en estos moments tan dolorosos. La Ràpita presenta un nou model de gestió d'animals domèstics abandonats o perduts. El benestar animal i la tinença responsable es converteixen en els eixos centrals del nou servei que coordina el consistori, la policia local, les entitats animalistes i l'empresa gestora. Revolució en Pata s'encarregarà de la recollida i l'allotjament dels animals, mentre que la Ràpita Felina continuarà la seva tasca amb les colònies felines. Qualsevol persona que trobi un animal haurà de contactar amb la policia local, que activarà el protocol amb l'empresa gestora que realitzarà la recollida i identificació dels animals. El projecte també inclou un programa d'adopcions, tallers de sensibilització a centres educatius i un servei de suport per a persones vulnerables que no puguin fer-se càrrec temporalment de la seva mascota. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany gira al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per a l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel mig ennuvolat que s'ha mantingut durant tota la jornada. Les temperatures en este inici d'onada de calor han sigut lleugerament més altes que ahir. De cara a demà dimarts, continuarem amb un cel mig ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre i en quant a les temperatures, seran semblants a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

avui i d'ahir. La millor música per sentir.

0: major d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Cazu, d'ahir i d'avui. I ara avui estem tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir